0: Decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Dios mío, chao.
1: En el Real Madrid, prioridad ahora cerrar el nuevo entrenador. El nombre de Mourinho ha sonado con fuerza en el entorno madridista en estos días y el propio Mourinho ha hablado en las últimas horas desde Portugal.
2: No he tenido ningún contacto con el Real Madrid. De verdad que no lo he tenido, ni con el presidente, ni con ninguna de las personas importantes de la estructura. Y hasta después del último partido del campeonato contra el Estoril no lo tendré. Después hay una ventana de una semana donde tendré la libertad de hablar con quien tenga que hablar, pero todas las cosas que han salido son especulaciones.
1: Además, hoy cerramos jornada de Liga a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Girona. El Español acaba de hacer oficial el fichaje de Monchi como director general deportivo, como adelantó la cadena COPE. Y en el Master 1000 de Roma, eliminado Davidovic, se acaba de meter la andaluza en octavos de final.
3: Gracias, Munilla. Esto es Mediodía COPE.
4: Mediodía.
5: COPE más Castellón.
4: Estar informado.
1: Ay, sí es, así es, tema, así continúe. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, també ens encanten, ens enxissen els 11 de maig perquè és dilluns i això significa que estem a l'Ino Gastronòmic, a l'edifici del Real Casino Antic. En un instant vindrà amb el seu fort de vedat mediterrani Carlos Pérez amb gastroexperiències. Estarà també amb nosaltres, parlarem d'habitatge amb Jaime Sánchez Puga des de Red Piso i, com no, Begoña Campos i Olucha amb Lexus, amb la secció de tendències. Però també ens acompanyarà un momentet el xef de l'Ino Gastronòmic, perquè el dijous passat es va presentar la versió de primavera-estiu del menú de l'antiga Corona d'Aragó. Ara xerrarem de tot això, però com sempre, abans que res, amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, el que fem és actualitzar les notícies més properes. Guaitem primer a castellóninformación.com. La notícia, evidentment, a hores d'ara és: arranca la huelga indefinida en la educació pública no universitària en la província de Castelló. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge i per això connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal les coses per ahí arriba?
6: Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy en la provincia de Castellón tenemos el cielo despejado con algunas nubes de evolución que se formarán en las próximas horas en el interior norte. Las temperaturas diurnas suben en el sur y se mantienen sin cambios en el norte. Podemos alcanzar máximas de 26 grados en Segorbe, 25 en Castellón, 22 en Vinaroz, 20 en Morella. Mañana martes tendremos el cielo despejado por la mañana, pero por la tarde volverá a aumentar la nubosidad de evolución con probables chubascos acompañados de tormenta y granizo hacia el norte. Asimismo, las temperaturas se mantendrán con pocas variaciones. Se prevén máximas de 24 grados en Castellón y Segorbe, 22 en Vinaroz y 19 en Morella. Es una información de AEMET.
1: Agència Estatal de Meteorologia. I ja sap que tot el que escoltes per ací ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón. També ens pots seguir en streaming, escoltar programes anteriors en els nostres podcasts o llegir notícies com: Jesús Lancis assumirà el rectorado de la UGI con el reto de la IA i el relevo generacional. Fa una estoneta hem tingut un resum de tot el que ens ha contat en la seva visita als nous estudis COPE. Recordem que dijous són les eleccions al rectorat de la Universitat Jaume I i es convertirà en el 7è rector de la Universitat Pública Castellonenca. I també destaquem: la huelga educativa llega tarde. Un docente valenciano critica un sistema viciado. Tot això i molt més a cope.es/castellón. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
4: Mediodía.
5: COPE más Castellón.
4: Estar informado.